0: Cibor, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç de molt noi. Bé, marroquí, pios, renyut serrós, escarraja llibertat.